0: fixar-nos en tot allò que continua passant als nostres pobles, perquè mentre el cel ens oferia un espectacle extraordinari, l'estiu valencià continua fent el seu camí, carrers que es preparen per a les festes, tradicions que tornen a trobar-se amb la gent i una cultura que, lluny de quedar-se en el passat, continua canviant i trobant noves maneres d'expressar-se. Avui a De Dalt a Baix parlem precisament d'això, de la cultura que es viu, que es compartís i que es transmet, de danses que tornen a omplir els carrers, d'una fira que forma part de la memòria d'una ciutat i de noves veus femenines que estan fent créixer la música valenciana. Tres maneres diferents d'explorar i de viure, però amb un mateix punt de partida, la necessitat de mantenir viu allò que ens identifica i al mateix temps deixar espai perquè puga evolucionar. I comencem i ho fem a Guadassuar, perquè aquesta localitat de la Ribera Alta, l'última setmana d'agost, no és una setmana qualsevol. Els carrers es transformen, la música de banda pren protagonisme i els veïns s'hissen al carrer per mantenir viva una tradició que ha passat de generació en generació. Són les danses de Guadassuar, una festa amb segles d'història, declarada bé d'interès cultural immaterial i que, lluny de convertir-se en una peça de museu, doncs continua, no?, sent una celebració viva i participativa. Del 24 al 29 d'agost, 6 nits, 6 carrers i tot un poble al voltant de la dansa. Parlem amb Àngel Pérez, el portaveu de l'associació Amics de les Danses de Guadassuar. Àngel, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Yolanda. Com estem?
0: Conta'ns, a poc més d'una setmana de començar les danses, com està Guadassuar? Com es viuen aquests dies previs a una de les cites més importants de l'any que teniu?
1: Doncs ja se veu a la gent mobilitzar, preparant estratges per eixir, i no sé, tot el món, tots els guadassuarencs i guadassuarenques esperen aquesta setmana com si fora, pues, això, el colofó de les festes, lo que és.
0: Mm. En este cas, Àngel, les danses tenen un ritual molt marcat, no?, amb el passacarrer, l'eixida, el cap de dansa, la dansa, el danseret. Per a qui no les coneix, què passa exactament des que comença la música fins que acaba la dansa?
1: Doncs així n'hi ha a les 9 de la vespre, n'hi ha com un anunci al carrer on va fer-se la dansa de que van a fer-se les danses en aquest carrer. Mm. Els festers ixen de la plaça amb un coet que senyala l'eixida i es dirigeixen en els músics al carrer de la dansa tocant el passacarrer. I quan el carrer de la dansa ja fan tot el passacarrer i quan acaben se'n van tots a sopar. Antigament el que es feia era sopar en el propi carrer, el que passa és que com la festa s'ha anat adaptant i per això ha sobreviscut, ara els festers se'n van al seu local i la gent del carrer sí que n'hi ha molta gent encara que trau les taules al carrer, sopa i per això és un previ de la festa. T'he de dir que abans d'això la gent del carrer, sense mediar ningú més, ni administració pública ni res, el que fa és engalanar el propi carrer, és convertir-lo en aquest espai sagrat on va a desenvolupar-se la festa.
0: És a dir, que són els propis veïns els que vestixen el carrer, no?
1: Ahí estan. Mm. Els veïns agranen, els veïns arruixen, vestixen, pengen els paperets, trauen les caïdes de les seves pròpies cases i ofereixen a tot el món que vinga i a tomar les danses, ofereixen seient i probablement algun gote d'aigua llimó.
0: Àngel, per a tu, què té de particular esta manera de celebrar-les, que està tan vinculada als carrers, esta festa?
1: Pues a mi me sembla que és una sublimació de la convivència comunitària, no? De que tot el món participa i un dels actors importants, que de vegades no es té en compte perquè no lluís, són els veïns del carrer, que són els que preparen aquest espai, com he dit abans, perquè es puguen celebrar les danses allí. I és que és el poble, és el carrer, són els balladors, són els músics, són els festers i les festeres. No sé, és tot un poble fent una mateixa cosa i això ompli molt. Fa pinya el poble.
0: Sí. I a més que parlem d'una tradició que té segles d'història i que, com hem dit, és un bé d'interès cultural immaterial. Com es pot mantindre l'essència de les danses sense que es convertisca en una tradició tancada, per així a dir-ho?
1: Pues el que hem fet un poc ha sigut anar de tanto. Mira, el que és el cap de dansa, que és una xàquera, això els estudiosos musicòlegs han vist que ahir n'hi ha música més o menys del segle XVII. O sigui, a finals del 10, al principi del 18, era quan arreu del País Valencià es ballaven danses. I aquestes

0: danses a poc a poc anar desapareguent, fins que a finals del 19 i principis del 20 ja es varen pujar als escenaris en tot el tema este de la Renaixença, el romanticisme, i el poble va deixar ja de ballar-ho perquè havia passat de moda. Agua de suar, no agua de suar, si continuaren ballant danses, la gent, jo penso que va simplificar el ball hasta l'extrem de que així no n'hi han passades, tampoc se sap si n'hi havia o no hi havia, però les danses estan simplificades al màxim perquè era el poble que les ballava, no n'hi havia ahí cap de mestre que ensenyava, ha sigut una cosa que s'ha ensenyat de generació a generació. I jo penso que tot això ha fet que les danses pervisqueren i ens arribaren vives hasta el moment actual. No sé, ha sigut una adaptació contínua, fixa't en el que és música, fins i tot el danseret final es conserva la melodia del fandanguet, que de fet ha sigut utilitzada ara en recuperació de danses d'altres llocs. Pues eixa melodia es va substituir a finals del 19 o principis del 20 per una música més moderna, que és un pas doble que es diu el danseret. I que el que ocorre és que s'accelera, el pas doble s'accelera al final, tal qual ho feia el danseret o ball trencat. O sigui, són adaptacions que el poble ha anat fent i que això ha fet que les danses arribaran a estar avui. I avui també s'estan adaptant, perquè contínuament les parelles ja... Tu te pots trobar parelles del mateix sexe i sin treballar cada un en un lloc. Dir que la festa no para d'adaptar-se i això és el que li dona aquesta supervivència.
1: Sí, si haguem d'explicar-li a algú que ens està escoltant però que mai ha viscut les danses, que, com li explicaries què és el que les fa tan especials? Què li diries perquè enguany s'acosta a Guadassuar i les visca?
0: Doncs el que li diria és que és una festa on tot el poble participa, tot el poble, veïnat, grans, xicotets, música, n'hi ha moltíssima festa i que estem ballant un ball que hem heretat dels nostres ancestres, que són les danses valencianes.
1: Doncs amb aquest missatge ho anem a deixar. Àngel Pérez, portaveu de l'Associació Amics de les Danses de Guadassuar, gràcies per atendre els micròfons de la ràdio pública i per fer que la nostra cultura continuï ben viva.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos la proposta.
2: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
3: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
1: Els mercats i les fires han sigut durant segles molt més que un lloc de compra i venda. També eren espais de trobada, de tradició i de vida. De la més antiga que conservem, parlem amb Imma. Imma, bon dia vesprada.
4: Bon dia de vesprada, Yolanda. Des d'ahir i fins al dia 20, poden gaudir de la fira més antiga del nostre territori, la Fira de Xàtiva. Se celebra pel privilegi que el rei Jaume I va atorgar el 10 d'agost de 1250. Este document reial establia que la ciutat podria fer una fira anual de ramat i bestiar per la festa de Sant Martí, l'11 de novembre, amb una durada de 10 dies. Posteriorment, i fins a l'actualitat, té lloc este mes. Per això se la coneix també com la Fira d'Agost. Una fira és, entre altres excepcions, un mercat extraordinari que se celebra en un mateix lloc en dates determinades. I tenim expressions com ara fer fira, que significa arribar a un acord o obtindre alguna cosa per tracte. Sent en origen una fira de bestiar, no ens ha d'estranyar que, a més de tractes de compra i venda de ramat, tinguin lloc també demostracions i concursos de tir i arrossegament que valoren quant de pes és capaç d'arrossegar un cavall que tira d'un carro carregat de sacs. No podem evitar que ens vingui a la ment l'expressió «a la bat ruc», que a la fira duc, que usem per a criticar qui, sense motiu, presumís d'haver fet o dit una cosa molt important. A Xàtiva, a les parades de la fira, encara es pot comprar un bon garrot, cassoles de fang o un ventall, imprescindible amb esta calor. I per als menuts, firar-los algun joguet. Diu el saber popular que la calor la porta a l'estiu i se l'enduen els firers. Hem trobat en un llibre de festes els versets següents. S'ofreixen en eixos jocs els firers grans treballs, perquè no hi ha en els seus llocs més que banyats i suors. I diuen que el venedor, que no es vulga rostir, que acudisca al brollador per a poder subsistir. Per a combatre la calor, tenim dos opcions saboroses, una tallada de meló d'Alger o un bon got d'aigua llimó, que ajudaran a pair el famós esmorzar de fira, una tradició sagrada que consisteix a menjar sardina, pimentó i ou caigut. I recorden, a la fira no vages si no tens diners, perquè veuràs moltes coses i no et compraràs res.
3: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
5: La música, com sabeu, està en moviment constant i sempre hi ha projectes que sorprenen per la seva personalitat i la seva manera d'entendre les cançons. Avui el nostre Fregina ens convida a descobrir dos d'aquestes propostes. Bon dia, vesprada.
6: Bon dia per la vesprada. Avui vos volem parlar de dos noves veus que s'han donat a conèixer recentment, Anna Mira i Paula Montalbán. Una demostració esplèndida de la renovació en clau femenina que viu l'escena musical valenciana en els darrers anys.
7: Jo vinc d'un poble que crida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscura.

0: Anna Mira, a qui escoltàvem cantant Jo vinc, el seu primer senzill. És una jove cantautora de Benicàssim que veu tant de les arrels clàssiques del gènere com de la tradició valenciana. La seva carta de presentació és una cançó que reivindica l'estima per la terra, la llengua, la memòria col·lectiva i la resistència cultural. L'altre nom del que vos parlàvem, Paula Montalbán, comparteix amb Anna Mira l'any de naixement, les dues són del 1997, i es mou també en les coordenades de la cançó d'autor. A poc ha anat publicant cançons del que constituirà el seu primer projecte discogràfic, Crònica d'un amor irreversible, un treball que gira al voltant de l'autoconeixement i l'autoacceptació. Escoltem el seu primer senzill Abans. Fins el diumenge que ve.
1: Encens els meus sentits.
2: Dos veus que obrin camí i que ens recorden que cantar també pot ser una manera de recuperar allò que durant anys va quedar en silenci. Amb això deixem. Abans rebeu una forta abraçada de Rubén Campayo, la tècnica, i com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.
1: No. Un desig distint.